0: Segueix tapant.
1: Remei!
2: Retinou, prenor.
3: I axal.
1: Remei, és la que feix
3: de fer. Ovelar, com que hi ha que fos de fer passeig.
4: Ei, que és de caber ens domina.
1: Domina, se va bé, que feix de fer.
3: I és pa, és per mon mare.